0: es bonita, toy.
1: Però això, madre.
0: No, senyora. A madre, ja està... Ja està levantant, a madre.
2: Serà?
0: Està, madre, un barulli la dintre.
2: Ai, entonces, mi madre, toy.
0: És que la està costant de moda.
2: Vam cantar-ho a tu viejo.
0: Vam, a madre.
2: Això, vamos.